0: La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
1: Basada en la pel·lícula d'Alberto Moravia del mateix nom, Dos Mujeres situa l'acció en el context de la Segona Guerra Mundial, seguint el periple d'una mare i la seva filla que fugen de Roma per escapar dels horrors del conflicte. En el centre del relat trobem Cesira, interpretada per Sofia Loren, en una composició d'una intensitat extraordinària que li va valer l'Òscar a millor actriu. Lluny de qualsevol idealització, Cesira encarna una maternitat marcada per la supervivència, la por i la necessitat constant de protegir la seva filla en un entorn devastat per la violència. La pel·lícula aborda la maternitat com a espai de resistència davant la barbàrie, però també com a territori vulnerable, especialment en una de les seqüències més colpidores del film, que posa en evidència la fragilitat dels cossos femenins en temps de guerra. En aquest sentit, Dos Mujeres transcendeix el relat individual per esdevenir una reflexió més àmplia sobre el patiment col·lectiu i la deshumanització. Amb una posada en escena austera, però profundament efectiva, De Sica ofereix un retrat d'una mare esposada, contradictòria i radicalment humana.

estrenada l'any 1983, La força de la tendresa, dirigida per James L. Brooks, s'inscriu dins del melodrama contemporani nord-americà amb una marcada vocació humanista. El film, basat en la novel·la de Larry McMurtry, articula el seu relat al voltant de la relació entre una mare i la seva filla al llarg de diversos anys, explorant amb precisió els vincles afectius i les tensions quotidianes que defineixen aquesta relació. El personatge d'Aurora Greenway, interpretat per Shirley MacLaine, esdevé un dels relats més memorables de la maternitat al cinema de finals del segle XX. Lluny de la figura abnegada i silenciosa del model clàssic, Aurora és incisiva, dominant i emocionalment complexa, capaç de combinar un amor profund amb una actitud controladora que sovint genera conflicte amb la seva filla, interpretada per Deborah Winger. La força de la tendresa amplia el ventall de representacions de la mare en el cinema contemporani, presentant-la com una figura polièdrica marcada tant per les seves virtuts com per les seves limitacions.

seqüela d'un univers marcat pel determinisme tecnològic, Terminator 2, El juicio final, aprofundeix en la dimensió emocional dels seus personatges, especialment en el de Sarah Connor, interpretada per Linda Hamilton. Sarah emergeix aquí com una figura materna radicalment allunyada dels models tradicionals. Ja no és només la mare protectora, sinó una guerrera marcada pel trauma i la responsabilitat de garantir el futur de la humanitat a través del seu fill. Aquesta evolució converteix la maternitat en un espai de tensió entre l'instint de protecció i la necessitat de preparar la descendència per a un món hostil. El film articula així una maternitat militaritzada i estratègica, on l'efecte es manifesta sovint de manera indirecta, filtrat per la urgència i la violència del context narratiu. La relació entre Sarah i John Connor es construeix sobre aquesta ambivalència, posant en relleu els costos emocionals d'una maternitat definida per la supervivència. Cameron proposa així una revisió del rol matern en clau de gènere i espectacle, situant-lo en el centre d'un relat on el futur depèn, en última instància, de les decisions i sacrificis d'una mare.

0: La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
1: Estrenada el 2006, Volver, de Pedro Almodóvar, s'inscriu en una de les etapes més madures del cineasta manxec, on la memòria, la mort i els vincles familiars esdevenen eixos centrals del relat. Amb una combinació singular de realisme quotidià i elements fantàstics, la pel·lícula construeix un univers femení dens i cohesionador, arrelat a la cultura popular i en les relacions intergeneracionals. En aquest context, la maternitat ocupa un lloc privilegiat, representada a través de diversos personatges. Raimunda, interpretada per Penélope Cruz, encarna una mare resilient, marcada per un passat traumàtic, però capaç de sostenir el present amb determinació i pragmatisme. La relació amb la seva filla es construeix des de la protecció, però també des del secret i la transmissió silenciosa de l'experiència. Almodóvar proposa aquí una maternitat que transcendeix la biologia, vinculada a la solidaritat femenina i a la capacitat de cuidar més enllà dels llaços de sang. Les mares de Volver són figures que custodien la memòria i alhora permeten la reconciliació amb el passat, tot integrant dolor i afecte en un mateix espai emocional.

L'Orfanato, de Juan Antonio Bayona, s'inscriu dins del cinema de terror contemporani. Produïda per Guillermo del Toro, el film articula el seu relat a partir d'un imaginari gòtic que combina l'horror sobrenatural amb un drama íntim centrat en la pèrdua i el dol. En el centre de la narració trobem Laura, a la que dona vida Belén Rueda, una mare que retorna a l'orfenat on va créixer amb la intenció de convertir-lo en una llar per a infants amb discapacitats. La desaparició del seu fill desencadena un procés de cerca que transcendeix els límits de la realitat, situant la maternitat com a motor narratiu i emocional del film. Laura encarna una maternitat definida per la persistència i la negació de la pèrdua, o la mort de mare es manifesta com una força capaç de desafiar la lògica i endinsar-se en territoris desconeguts. El film construeix així la figura d'una mare que oscil·la entre la racionalitat i la creença, entre la protecció i l'obsessió. Amb una posada en escena precisa i una gestió acurada del suspens, Bayona ofereix un retrat colpidor d'una mare contemporània, situant-la en el centre d'un relat on l'amor i la pèrdua esdevenen inseparables.

ambientada en un context de precarietat extrema, Techo y Comida, producció de l'any 2015 dirigida per Juan Miguel del Castillo, construeix un relat íntim que posa el focus en les formes de supervivència quotidiana dins d'una realitat marcada per l'exclusió. El film gira al voltant de Rocío, interpretada per Natàlia de Molina, una mare soltera que lluita per mantenir el seu fill en un entorn d'inestabilitat laboral i vulnerabilitat social. La seva figura s'allunya radicalment de qualsevol idealització. Es tracta d'una mare travessada per l'angoixa, la precarietat i la por constant de no poder garantir les necessitats bàsiques. Techo y Comida presenta la maternitat com un exercici de resistència silenciosa, on cada decisió quotidiana esdevé un acte de supervivència. L'amor maternal no es manifesta en grans gestos, sinó en la persistència, en la capacitat de sostenir una rutina fràgil i en l'esforç de preservar una certa normalitat dins del caos. Natàlia de Molina va obtenir el Premi Goya a millor actriu protagonista, consolidant una interpretació d'una intensitat excepcional. Així mateix, l'obra va ser guardonada en diversos festivals nacionals, com el Festival de Màlaga, on va rebre el Premi del Públic.

0: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: L'òpera prima de Lauda Ruiz de Azúa, Cinco Lobitos, s'ha consolidat com a una de les aproximacions més lúcides i sensibles a la maternitat en el cinema espanyol recent. Allunyada de qualsevol artifici dramàtic, la pel·lícula aposta per un realisme íntim que dissecciona el procés d'esdevenir mare des de la fragilitat, el desconcert i la quotidianitat. El relat segueix a Maya, interpretada per Laia Costa, una dona que acaba de tenir el seu primer fill i que, davant l'absència temporal de la seva parella, retorna a la llar familiar. Aquest desplaçament narratiu permet al film articular una doble mirada sobre la maternitat, la de la mare recent i la de la generació anterior, encarnada per Susi Sánchez. Així, la maternitat es presenta com una experiència relacional i generacional, on ser mare implica també revisitar el propi vincle amb la mare. El reconeixement crític institucional va ser immediat. La pel·lícula va obtenir la Biznaga d'Or a millor pel·lícula al Festival de Màlaga, així com els premis a millor guió i millor actriu ex aequo per a Costa i Sánchez, a més del Premi del Públic. Posteriorment, Cinco Lobitos va acumular múltiples nominacions als Premis Goya, fins a 11, i en va guanyar 3, incloent el de millor direcció novell per a Lauda Ruiz de Azúa.

I ja per acabar, la maternal segueix la Carla, una jove de 14 anys interpretada per Carla Quílez, que ingressa en un centre per a mares menors d'edat. Arran d'aquest fet, el film construeix una mirada gairebé documental sobre la maternitat precoç, abordant-la des de la complexitat emocional i social que implica. Lluny de qualsevol judici moral o d'idealització, la maternitat es presenta aquí com una experiència abrupta, travessada per la immaduresa, la necessitat d'afecte i la construcció forçada d'un rol adult. La relació entre les joves mares i els seus fills conviu amb la necessitat de continuar sent adolescents, generant un espai dramàtic d'una gran intensitat i autenticitat. Carla Quílez va ser guardonada amb la Conxa de Plata a millor interpretació protagonista al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, convertint-se en una de les actrius més joves en rebre aquest reconeixement. Així mateix, el film va obtenir diverses nominacions als Premis Goya, passant a ser una de les propostes més destacades de l'any. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Que passeu un molt bon dia de la mare.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Bona nit.

0: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o liricull lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baritun o baritun de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes. De fet, arribar fins al re 4, per tant, pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiràmide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur. Però no ens diu per quins motius va veure's obligada a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió adulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Hidreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Azema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina. O almenys, això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Azema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Sí. després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós, que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arriba ara Arsacher, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsacher, en el fons, preferiria casar-se amb Azema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsacher, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsacher, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13 de

Per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Marilyn Horne és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel Raggio Lusinghier. Canta Joyce Di Donato.

Arribar a Arsacei, quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són malinterpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella, quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet, que a continuació podrem escoltar, a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsacei i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno, i encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flores, seguim el resum argumental de l'òpera Semiramide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiramide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsace que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsace vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiramide, no li aclareix res. Escoltarem doncs aquest embolicat final d'acte, el dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça amb denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsacid com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsacid. Assur, en canvi, marxa furiós remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsacher quin és el seu nom real. Arsacher s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare. Però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsacher confia en mantenir a la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsacher. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsacher que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsacher li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsacher en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiràmide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flores.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta: a qui haig de ferir? Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiramide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida: Ninias, ataca! I el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiramide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'edulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiramide ha mort a les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiramide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horn. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
2: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
3: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
2: Més informació a visitlescala.com.
4: L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron, Barcelona, Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardano, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Bona nit.
1: Què fas?
2: Em preparo pel festi.
1: Baixa la música. Què dius, de festival?
2: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
1: Cada últim dijous de mes és Superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.
3: Tanca els ulls.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió en infraestructures entre els anys 2009 i 2025 de prop de 50.000 milions d'euros. Ho constata un informe de Foment del Treball que cita l'àmbit ferroviari com a principal, on l'Estat ha executat molt per sota la inversió prevista. Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de forces polítiques al Parlament per fer valer els interessos de Catalunya a Madrid. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
6: Instem, en aquest cas, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, com a condició imprescindible per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
5: L'Estat espanyol és l'administració pública amb un percentatge d'execució més baix a Catalunya, no arriba al 60%. El grau d'execució a ADIF, concretament, és del 48,5%. La Generalitat ha executat el 89% de les obres previstes i les administracions locals el 85%. La proposta d'unitat política que fa Foment arriba just després que el Congrés hagi tombat el Consorci d'Inversions que impulsava el PSC i Esquerra per tal de garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya.
7: La indemnització que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
8: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.